0: La caixa part del Gruyère a la motxilla Colorful Ironic per anar ni a Metropolitai.
1: Ja ho fot com que dic, són tu dic que no cal a l'oig. Sosta que s'ho dic, jo s'ho estava a visitar a l'arro.

0: vas deixar a la seva prema, o s'allà a l'hospital vas tenir mal son perquè dona una enrotona son.
1: L'hospital és per tant de visió, la Maru?
0: Subissi a contar l'altre cop perquè et sent ni l'ànima o tot el seu obrador.
1: Per què tinc gana arcos i dirigir-se a les arsobes de sa mà? I se sap que el fesici en doctor Clara, ell, s'ha dit, col·lisó, no s'ha molt projecte a l'experiència.
0: Per què que no s'ha de tant ni l'hospitalaria? No, tant, perquè ha dit l'hospitalaria, s'ha dit, doctor Clara, s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit,
1: s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit, Digami el caràgit fisioterapia de tàlic o prensa teràpic o vidibat autosar garinxa.
0: No saps que aquí cap digami el cop vina o presen fisioterapia de tàlic o prensa teràpic o prensa per autosar garinxa.
1: Digami el cop subida col·làgit jo més de ganta embrens com de l'estat d'aquella passa. Passava en agrit i aquel maquilà per anar barbàrica o pangal gestionar el carrer o s'ha dit pare que fan més tampona seva mà dos papis fan xut com de l'estat d'aquella passa. Cosi l'hospital per a mi s'ha Ah, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, p

0: pasar pel mar.
1: Què va passar d'aigua, Ada?
0: Què va passar? Parlava la reina i com a dani?
1: M'han demanat a parlar d'això, ja ho dic, però per ara tenim un rany. Ara, rany, és la sona que li diuen a la reina per la reina de net. Ah, sona que jo, ets jo que se'ls ha un. No, ara, ets per la reina i com a dani. És la sona que li diuen a la reina, m'ha de arribar a l'onça. És que li va a la reina i com a dani. Li va a la reina i com a dani, és un carrer de l'onça. Val, li va a tant ni a parado, és la reina.

0: nosaltres hi hem ferris gaire. Sospetats l'exil privat.
1: Diu que no vaig a posar el càrrega, s'ha de fer-li perquè ha sigut l'exil de l'exil.

0: ni s'ha de la roba no s'hi pot dir, s'ho està dir per aprenent.
1: Ni s'ha de la roba s'ha de parat, que a mi que m'he dit que m'ha de fer.
0: S'ha de dir que anar a caig, dèiem, s'ha de parir.
1: Tu no pa, no m'imaginava ser tu la d'aquí, que anar a parar un dia tan parir.
0: Has un llibre de càdic, diuen atrar. Ni s'ha de la roba no s'hi pot dir, s'ho està dir per aprenent.
1: A veure, que va haver de fer un cos a la càdica, s'ho està dir per portar aquí, tenen que matar i s'ha de dir.
2: Kostenlos plus Ratter.
3: Dieses Wort ist aber für den ganzen Bahnrad, dies wird es aber bei der Stadt an der Anker, und zwar auf der Tag und zum Klimazern.

0: i preferim lloc per a la secció de terra per a ell una cosa de poder més d'açà.
1: S'ha tingut de va, papa, però s'ha d'anar com poc se m'ha dit, però.
0: Anar al vehicle,